0: procede del Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Agradecemos a la UAEB, a sus grupos de investigación y a todas las personas participantes que estos trabajos puedan circular más allá de su espacio original. La obra se comparte bajo licencia Creative Commons, con autorización para su reproducción y comunicación pública no comercial, respetando la autoría y las condiciones establecidas en su registro original. Desde Barcelona, conocimiento abierto para seguir pensando en común.
1: Ens hem de formar, sí, això ja ho estem fent, de fet, però a més s'ha d'acompanyar el professorat. I a mi m'agradaria també fer la reflexió, no? Que sempre que parlem d'eines com aquesta o altres, ens centrem molt en la part tècnica, tecnològica, no? En el conèixer moltes eines, moltes prestacions, però al final, per moltes eines que coneguis, si no saps què fer amb elles, de poc servirà. Per tant, jo insistiria en que fos una formació tecnopedagògica, no? Perquè no es tracta només del domini de l'eina en si, sinó de saber com redissenyar en el teu context, no? L'aprenentatge perquè tot estudiant, no? Arribi a saber més, no? I aprofitar més aquestes eines. Al final nosaltres no tenim per què dominar més que ells la tecnologia. El que hem de dominar és l'ús pedagògic d'aquesta tecnologia.
2: Quines competències es necessiten com a docent per fer un ús responsable i creatiu de la IA a l'aula?
3: Jo crec que ja les tenim, les competències. I jo crec que, no ho sé, ara, competències tècniques, doncs jo penso, som molt partidària que les persones, potser ara, sobretot les noves generacions, siguin més híbrides, que aprenguin a programar, que aprenguin des de dintre com funciona això, perquè si no crec que és difícil també valorar quins són els límits ètics. Però jo penso que les competències són les que són. És a dir, jo ara diré una cosa que he comentat abans, quan començàvem el diàleg abans d'estar obert. Fa uns anys els escacs, doncs, començant a sortir el primer sistema, diuen, escolta, no s'arribarà a tenir la intuïció humana que té la gent que juga escacs, els professionals, però ara per què estem continuant jugant escacs? Sí, no podem guanyar, no? Però clar, llavors la reflexió és que l'important quan jugues a escacs o qualsevol altre joc doncs és la dimensió social, cultural, de superació, de divertiment.
2: No és només guanyar, no?
3: Aleshores, què és el que fa que siguem doncs, un informàtic, una filòsofa, cada una de les nostres disciplines? I això és el que ens hem de posar. Quines habilitats? Perquè i si ens superen, què passarà? Doncs superen des del punt de vista de l'output, en aquest sentit que comentava dels escacs, doncs potser és que ens hem de situar també aquí. Ara no som tan bones, però per molt que és veritat que estan parlant, que tenen els seus límits, són números, el que vulguem, no? Però tenen una part semàntica doncs, inferencial molt potent, si no tindrien els resultats que tenen, no? Potser seran molt millors dintre d'un temps, però el tema és molt millors per què? Per un cert resultat, però on ens situem nosaltres? És a dir, jo crec que clar, cada any és diferent. Jo cada vaig provant exercicis, cada cop els fan millor en el meu àmbit. Llavors, el que em porta a reflexionar és dir quines són les habilitats les que coneixem i que ens caracteritzen en cada una de les disciplines que estem, però potser respecte a certs outputs les faran millor, però potser les hem de continuar fent. Per això dèiem els reptes de la gent que comentava el tema cognitiu. No podem perdre aquests... Clar, ara no es podia definir en general per qualsevol disciplina, però jo crec que no es podem perdre. No? Aleshores, hem de resituar la tecnologia, com a mínim nosaltres que tenim, després que amb les feines ja veurem quin rol ens toca exercir, però aquí a l'acadèmia el que hem de fer és de posar les bases del que són cada una de les nostres disciplines i a partir d'aquí, independentment si la tecnologia ho fa millor o no respecte a certes tasques, saber que nosaltres, si volem tenir la supervisió humana sempre, que és el que crec que hem de tenir, doncs ens hem de situar que també ho hem de saber fer. No?
2: I no creus que hi ha algú que potser encara, no sé si algú dubta, si cal aquesta supervisió humana? Perquè si la màquina... Mira, aquí algú ha escrit. Les eines més recents, com ara el ChatGPT-5, té accés a internet, són molt més precises i tenen menys errors. Pot arribar a passar que la IA sigui tan fiable com qualsevol especialista que també comet errors? Perquè som humans i ens equivoquem.
3: Jo crec que... Bueno, és difícil, això és una previsió de futur, però si hagués d'apostar jo diria que sí. Clar, no sé si ho veig molt de dintre, fa molt temps que he vist evolucionar, no sé, els que han treballat en aquest àmbit, ja sigui des de la gent que hi treballa en enginyeria o els que han fet un seguiment en altres àmbits, no ho sé, no tinc tampoc raons d'afirmar que arribarem o no arribarem, però no tampoc... Però la pregunta és, i si arribem, què? Doncs potser és aquest, jo no sé si ningú creu que hem d'estar sota supervisió, llevat en alguns casos d'un cotxe autònom, per exemple, potser un podia plantejar que tindria avantatge respecte a l'ombra de baixes. Però en principi, el tema és què passa si s'hi arriba? Doncs que nosaltres hem de tenir, doncs, també hi ha aquí qüestions econòmiques, clar, no és només un tema ètic, tema econòmic, polític, que també ens hem de plantejar que està sobretot això, no? No és només dir si hi ha un aput o no hi ets, si ens podem comparar, doncs no, és que nosaltres manem aquí, és indiferent el que pugui fer una màquina, no? No sé.
2: Un dubte molt més pràctic, Santi. Els continguts generats per IA poden tenir drets d'autor? Aquests textos, imatges, música, són nostres? Això és algú gran... els pot reclamar?
4: Això és una gran pregunta. Això hauríem d'anar, en realitat, model per model, sistema per sistema. Veure els termes i condicions. És a dir, si utilitzem el ChatGPT, allà quan utilitzem aquesta eina hi ha uns termes i condicions. Allà ens concretarà què podem fer i què no podem fer amb aquell contingut que generi. Si utilitzem Gemini, doncs exactament el mateix. Aquells termes i condicions que normalment no els llegim en detall, allà, en principi, ho ha d'especificar. Altra cosa, des del punt de vista del concepte de dret d'autor i d'aquests drets d'exclusiva, a veure, la màquina com a tal, ara mateix la normativa com està, no atribueix drets d'autor a cap sistema d'intel·ligència artificial, perquè el que demana és una creativitat humana que aquí no hi és. És a dir, inclús podríem discutir si realment poden ser creatius, perquè realment estan basats en una base de dades concreta i el que fan doncs, és anar enllaçant, no? Tots aquests patrons.
2: El resultat a la teva proposta.
4: Però des del punt de vista de la discussió, si poden reconèixer drets d'autor o no, ja veurem com acaba, encara s'està discutint també a nivell europeu. La meva opinió és que realment és molt difícil i tal com estarà la normativa, caldria una reforma normativa. Però bé, hi ha determinats continguts, què podem fer amb això? Ho podem posar en un treball, ho podem penjar a la web? Doncs això, els termes i condicions. Quan acceptem determinats termes i condicions, aquell és el contracte, i allò ens, doncs, allà determinarà, no?, què podem i què no podem fer amb aquell contingut.
2: I es preveu que hi hagi una normativa més detallada o un protocol institucional que concreti què hem de fer exactament, què han de fer els docents davant l'ús indegut o no declarat de la IA?
5: A veure, és difícil de fer un reglament que sigui general i específic al mateix temps i que estigui a l'ordre del dia del que va passant cada dia. Això és un treball que anem fent, que anem recollint i que aquesta xerrada, aquesta reunió, aquest grup de treball, un dels objectius que té és anar definint aquest espai. A mesura que anem reflexionant i anem trobant casos, doncs, que ens ajudi a definir una normativa. Nosaltres hem d'obeir normatives europees i nacionals que s'aproven i, evidentment, aquestes s'han d'acompanyar de vegades de guies, no?, per tenir més clar què és el que ens afecta. I aquí sí, en aquest cas sí que cal ser molt, molt estricta, però en general no sé, no tinc molt clar que... Bueno, és una qüestió que no és tecnològica, en la meva opinió. És de comunitat i saber què és el que volem fer i en aquest cas utilitzar tecnologies que ens afavoreixin al nostre punt de vista. Perquè jo insisteixo que tenim molt a dir. Una entitat pública pot tenir un posicionament respecte a l'ús d'aquestes eines i també pot definir un acompanyament. Llavors, no és tant una normativa que està prohibit i que no, sinó que és el que volem, què és el que ens agrada, quins principis, quins elements volem treballar. No? Jo crec que aquesta és la filosofia del que volem fer. Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, m'agradaria dir, respecte a la pregunta anterior, una màquina no serà mai responsable, no pot ser mai responsable d'una decisió mèdica, legal, etcètera, etcètera, ni tan sols docent. Sempre hi ha d'haver un responsable, encara que ell tingui el sistema més sofisticat del món per trobar una malaltia. Però al final hi ha d'haver un professional. D'això es tracta. Això no canviarà.
2: I quines competències heu de tenir els docents per fer un ús responsable i creatiu a la IA a l'aula?
1: Bueno, les competències docents, no? Tu has de saber dissenyar, no?, pedagògicament, tu has de saber conduir, no?, les sessions de classe. Aquí Jo crec que el que es posa també en evidència és que en universitats presencials com la nostra hem de posar el valor a la presencialitat, en les dinàmiques d'aula, en les propostes, sobretot, més potser col·laboratives, interactives entre estudiants o nostres amb l'estudiant, no? I a part de les competències tècniques i de disseny d'avaluació, i sempre, no?, amb aquesta visió ètica que jo crec que aquí és el que més s'està posant ara en joc, no?, sobre la taula.
2: Santi, una pregunta molt específica. On podem trobar, com a docents, el document de la normativa per poder-lo ensenyar, citar i aplicar?
4: Bé, a veure, de fet, la Universitat Autònoma té una normativa molt concreta i seré molt concret. Article 18.2 de la normativa de convivència, article 266.11 de la normativa acadèmica, el codi ètic de la universitat, totes aquestes normatives, el que venen, i també que remeten llavors a normativa estatal, a la normativa de convivència estatal, totes aquestes normatives ja venen a emparar, ja venen a cobrir aquell concepte que deia a l'inici, no? Aquell concepte del frau acadèmic. És un concepte prou dinàmic, flexible, per anar-se adaptant a les realitats que ens vagin, sobrevinguent. A partir d'aquí, aquell comportament que deia, no?, que tendeix, doncs, a falsejar aquell resultat d'aquell examen, d'aquell treball, bé, si es pot encabir, per exemple, la normativa acadèmica de la universitat, comenten el 266, irregularitat. La normativa de convivència comenta frau. Llavors, tot això tenim la normativa estatal de convivència defineix el frau acadèmic. Doncs amb tot això podem treballar per, quan detectem aquests comportaments i realment els podem acreditar, doncs engegar les eines que corresponguin per fer-hi front. Clar.
2: I més enllà de l'àmbit acadèmic, aquesta pregunta deu ser per un amic d'un amic que no és docent, perquè diu, com a ciutadans, existeix normativa clara sobre com es poden i com no es poden utilitzar aquestes eines?
4: Com es poden? No es poden utilitzar aquestes eines, clar. Això és molt, molt complex. A veure, com es poden o no utilitzar? Com diem, a l'àmbit acadèmic, el límit està en aquesta honestedat acadèmica. El límit està en el frau acadèmic. Per tant, des del punt de vista de l'estudiantat, des del punt de vista del professorat, està en aquell ús responsable ètic, d'acord precisament amb el que estableix el codi ètic, en aquest cas, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha uns valors molt concrets i aquests valors, com dic, són suficientment flexibles, no?, doncs per implicar aquesta reflexió, com la que tenim avui, doncs què s'hi pot encabir i què no s'hi pot encabir. Altra cosa són aquestes directrius que llavors, doncs, l'equip de govern s'està treballant i realment són molt útils precisament per orientar, per guiar aquells protocols, aquelles pautes. Doncs tot això és el que ens permet, doncs, definir, no?, quins usos sí, quins usos no, d'acord amb els valors de la institució.
2: Tornem a l'aula. En cas de conflicte amb l'estudiant respecte a la sospita de l'ús de la intel·ligència artificial, quin valor jurídic té la decisió del professorat? Com caldria procedir?
4: Ho posaré en relació, per exemple, amb el que comentàvem abans dels detectors, d'intel·ligència artificial. Un detector d'intel·ligència artificial, nosaltres allà posem un text i, com comentava la Pilar, doncs aquell text ha estat corregit, merament corregit. El fons és pròpiament de l'estudiantat, de l'estudiant o de l'estudiant, però certament el detector ens confirma que allà s'ha utilitzat intel·ligència artificial. Podem suspendre aquell treball? No, evidentment, aquella eina és una eina indiciària que ens permetrà, doncs, engegar altres. Llavors, què fem? Doncs parlem amb l'estudiantat, parlem, mirem, demanem esborranys, demanem treball, comparem amb treballs anteriors, possiblement, si cal, una defensa oral d'aquell treball. Són molts elements, no?, que ens permeten fer front, doncs, a aquesta realitat, no?, de l'ús de l'intel·ligència artificial.
2: A veure, una pregunta per la Ingrid. Es preveu incorporar resultats d'aprenentatge específics sobre un responsable de la IA al llarg del grau o fora del pla d'estudis, com per exemple dins del PAT o com a mòduls transversals? Mm.
1: Jo no sé si es preveu, jo puc dir el que jo opino que s'hauria de fer.
2: Què s'hauria de fer?
1: Jo crec que sí, efectivament, totes les disciplines ens veurem atrevessades per l'ús de la IA. Sí, seria molt naïf, no?, pensar que les nostres professions, sigui la que sigui, la IA s'evitarà, no?, i no s'utilitzarà. Jo crec que ja s'està implementant, utilitzant arreu. Per tant, si estem formant a professionals i a persones que s'integraran al món laboral, crec que sí, efectivament, hauria d'haver resultats d'aprenentatge dins de cada disciplina i certes assignatures on s'ajudi a l'estudiantat a aprendre a utilitzar-ho en el marc de la seva disciplina.
2: Digues.
4: Arran del projecte d'innovació docent que us comentava inicialment, allà es van fer unes enquestes i la gran majoria de l'estudiantat encastat, que havia participat en el 80% de les sessions, va ser absolutament contundent en demanar una formació en l'ús d'aquestes eines, en aquest cas en el grau de dret i dobles graus, però vull dir, realment ho van demanar, dient, bueno, doncs, ja que és una realitat, ja que la tenim aquí, ja que la fem servir, demanem doncs, també aquesta formació específica sobre el seu ús, no? En el context dels estudis.
2: I després de la formació, quin és el grau de satisfacció? O encara no ha arribat a aquest punt de fer la formació?
4: Bé, ho intentem. En els seminaris anem fent, vull dir, intentem doncs, això, a través de fomentar aquest esperit crític, no? Amb les respostes que reben, amb aquest tipus d'activitats que comentava, i la satisfacció és molt gran. Vull dir, jo, per exemple, en aquest darrer curs, al finalitzar el curs, doncs, evidentment vaig fer l'enquesta i dir, bueno, aquest tipus d'activitat, el que us comentava, no? Que simula la intel·ligència, el model d'IA simula un personatge i li aneu fent preguntes i n'extraieu els fets rellevants jurídics i en base a això oferiu un assessorament jurídic, va ser unànim. Sí, vull dir, és útil i ho volem. Vull dir, llavors, doncs, es pot apostar per aquesta tecnologia. Evidentment, doncs, cal aquesta reflexió prèvia, doncs, realment, amb aquests criteris pedagògics del docent, doncs, cap a on ha d'anar, quin ús concret, com, doncs, i perdre-li la por de fer-ho servir a l'aula. Aquesta és l'altra. Vull dir, no tenir cap por perquè és una realitat en què si falla aquell model en aquell moment, doncs no passa res, refresca la pantalla, s'inicia un nou xat i s'intenta doncs, tenir aquesta mica de mà, no?, amb l'ús a l'aula. Bé, doncs, això és a base de fer-ho servir.
2: Mm-hmm. Actualment, cada assignatura regula de forma autònoma l'ús permès de la IA. Creus, Pilar, que això genera desigualtats, confusió entre estudiants i professorat? O...
3: Clar, jo no ho he experimentat, no ho sé. Però jo penso que cada assignatura pot tenir uns requeriments diferents i com pot requerir doncs, per fer una prova doncs, no utilitzar-la, doncs, no sé, un examen d'un cert tipus o... Jo no crec que generi dificultats. Jo crec que també ens hem d'acostumar a les desigualtats en aquest sentit, no discriminatori, no? Sinó en sentit de que amb algunes disciplines això serà molt necessari, amb altres no, com diu tot l'exercici aquest, potser amb altres disciplines no es veurà l'utilitat i, per tant, no sé, jo no crec que haguem d'acordar tot si l'hem d'utilitzar o no utilitzar. Potser és més... Jo crec que potser si hauria de fer una proposta és més que si hem de parlar d'aquests temes més ètics o més jurídics, potser entre tots trobem eines que no depenguin de cada professorat, perquè també ens estem carregant moltes coses. Hem d'aprendre les tecnologies, el seu ús és ètic, no? Doncs potser podem elaborar recursos, podem fer un acompanyament o reflexionar sobre alguns d'aquests aspectes conjuntament, les persones que coneixem doncs, com són les tecnologies i mica aquests límits. Vull dir que també la mateixa universitat, igual que doncs, ho fem o estem endegant a nivell tècnic, podríem també treballar sobre alguns d'aquests recursos comparats. Jo crec que una mica algun dels grup original que va sortir doncs, fa uns anys i vam començar a pensar sobre com introduir-ho i vam fer algun curs i bueno, teníem més dubtes i encara en continuem tenint més que preguntes, crec que també potser és aquest lloc natural on potser algunes de les preguntes aquestes les podem entomar i reflexionar i potser crear materials i a vegades també potser això que ara dèiem de casos d'èxit que ens han anat molt bé doncs, d'anar-lo recollint i si cal doncs, per facultats crear doncs, aquesta formació, no necessàriament només el professorat, també amb alguna part de l'alumnat. I clar, també no de recaure sobre cada professor de fer-ho tot, no? Sinó que potser col·lectivament hi ha eines que podem generar en casos d'estudi, coneixement més tècnic, etc. No? I compartir-ho com miqueta també ja s'ha anat fent aquests primers anys. No?
2: Com es poden redissenyar els continguts, Ingrid, i el procés docent tenint en compte el potencial real de la IA per enfocar-vos en què cal ensenyar?
1: Bueno, això té a veure també amb metodologies docents, no? I amb aquella tendència que dèiem ja fa temps, no? Cap on hauríem d'anar és cap a promoure un aprenentatge actiu, no? Reflexiu, per tant, tot el que impliqui que Jo crec que el temps d'aula el dediquem sobretot a treballar plegats, a aplicar, a pensar, a resoldre dubtes. No? Jo crec que és cap on hauríem d'anar més. No? I aquell temps autònom doncs que pugui ser més per consultar, no? Consultar recursos, consultar informació, tot allò que no et requereixi tant, no? Del docent o dels companys per fer. No? Aleshores, no crec que hagi de canviar continguts. No? O sigui, les guies docents que tenim estan ben treballades, no? I els continguts que indiquen allà, doncs ara per ara són els que són. Però el que sí que hauríem de fer doncs, és aprofitar que tenim aquesta font més, no? Per a l'ús tan autònom de l'estudiant, però amb unes certes orientacions. Eh? També crec que aquest és un tema important, no? Tota la part aquesta d'aprenentatge autònom, no? Del temps que no estan a classe, de vegades els deixem una miqueta oblidats. No? I jo crec que és un temps que nosaltres també hauríem d'orquestrar, no? Organitzar perquè treguin el màxim profit possible, però posant sempre el focus, jo crec, especialment en la connexió entre allò que es fa fora i el que fem a dins, i també, sobretot, no? En com interaccionem a dins l'aula i quin valor li donem a l'aula, fins i tot utilitzant aquestes tecnologies.
2: Tenia una pregunta sobre el coneixement autònom, que no l'estic trobant, la busco i després seguim. Una pregunta per tu, Toni, és, volen saber si s'estan creant aliances amb altres universitats o institucions de recerca per compartir recursos o dades que permetin augmentar el valor de les nostres eines educatives i de recerca.
5: Sí, sí que s'està fent. Jo crec que no... Hi ha per diverses raons. Eh? Recursos és una, alineament diguem-ne de valor, si voleu dir, també, de com es transforma una universitat pública en aquest context també és una altra. Ens interessa molt veure quina és la proposta i com podem col·laborar. I és una reflexió profunda que fins i tot hem arribat a parlar amb el secretari general d'universitats per demanar diàleg, recursos i sobre aquest tema. Perquè no ens afecta a nosaltres, sinó a tot el conjunt d'universitats. A nivell estatal també hi ha una conversa respecte als recursos que tenim a dia d'avui i com aquests s'han de transformar. I també què vol dir tenir un servei? Tenir un proveïdor d'aquest tipus de serveis que implica per raons que he comentat, no? De privacitat, de disponibilitat, d'accés, no? Hi ha de formació, hi ha molts elements. I després hi ha un altre que és a nivell europeu, que hi ha un programa que es va obrir el dia 8 d'octubre, un nou programa de la Unió Europea respecte a l'aplicació de l'IA en la ciència, que incorpora una inversió de 6.000 milions d'euros. Llavors també això té impacte en els mateixos professionals. És un altre vessant que no és tan, però que no és indiferent. Llavors, també la Unió Europea s'està plantejant un canvi de com aquestes eines s'apliquen i modifiquen la recerca científica i també hem d'estar ja presents. Aquí utilitzem l'ECIO i d'altres entorns de conversa en la Unió Europea per veure com una universitat pública com la nostra i d'altres poden utilitzar aquests recursos i influenciar sobre les polítiques i els programes de finançament. Uh-huh. Sí que és a multinivell.
2: Hi ha un membre del PDI que diu que esperem que l'aprenentatge a classe estigui orientat o dirigit pel professor, però costa molt estar al dia. Penseu que un coach tecnològic per àmbits o per facultats podria aportar un valor afegit i aportar seguretat al professorat?
5: Jo crec que és clau el fer... Recollir els elements que funcionen bé per facultat, centre, estudi, és imprescindible. De fet, una de les coses que estem veient a mesura que van avançant les edicions de cursos de formació a la UAB és aquesta. És que ara ja no es tracta... Si hi ha una diferència molt clara entre la primera edició i la darrera és que tothom que ve a fer una formació ve amb un projecte, que pot ser una cosa petita. Vaig a transformar una classe pràctica. He pensat en que la meva documentació la faré d'aquesta manera. No cal canviar tot radicalment, però sí venir amb aquesta... Sí que veiem que aquesta és una manera d'anar transformant a poc el que estem fent. És venir amb el teu projecte i durant aquelles sessions de formació l'avances, preguntes, reflexiones, no? T'ajuden els teus companys I cal fer això després aportar-ho a cada centre, a cada grau. I aquí estem intentant fer accions locals, però si necessitem més, doncs ho en farem més.
2: I està previst aquesta figura del coach tecnològic per facultat?
5: Aquesta figura... No tenim prou recursos per tenir un coach d'aquest estil, però sí que volem tenir una sèrie de recursos que surten en aquests cursos de formació que estiguin a l'abast, una mica treballats i aterrats per cada centre perquè es puguin utilitzar. I aquí això s'ha de tenir un contacte amb les eines d'innovació docent que existeixen a cada facultat. I que això no es tracta tant de tenir un perfil que t'ajudi, un tècnic que t'ajudi, no, mira, has de programar així. No, és com ho connectem amb innovació docent i com aquells resultats tornen a ser recursos que tothom pot utilitzar. Perquè no és tan tècnic, és com plantejo aquesta classe, què puc fer, com es planteja, com funciona, què és el que sí, què és el que no, com canvia la meva programació, com canvia la meva avaluació. És més recursos docents que no pas un tècnic que et digui, mira, has de fer això. Uh-huh. Perquè això no és el que realment cal. No és un tema tècnic, tot i que hi ha un element tècnic.
4: I a més, en els propers mesos, anys, veurem els resultats dels primers projectes de recerca precisament amb aquestes qüestions. Aquí a l'Universitat Autònoma tenim, per exemple, Eduina, que està fent aquest recull d'experiències, d'usos de la intel·ligència artificial i està encastant el professorat i veurem els resultats de tots aquests. Clar, estem parlant d'una tecnologia que va irrompre el novembre de 2022 a les nostres vides. Vull dir que escassament ha passat el que ha passat. Vull dir, clar, hi ha projectes que s'han engegat en el seu moment i aviat veurem els resultats. I amb això podem treballar també.
2: Tenim una pregunta que és per tots. Hi ha un docent que vol saber si compartiu la seva opinió. I és que diu que pel que fa a l'avaluació de cada assignatura, els docents necessitem grups més reduïts per poder avaluar de manera oral i individual.
3: És post-sí, claríssimament. Jo crec que sí. No sé si hi ha molt debat sobre això. Penso que si volen aportar aquest element de qualitat i que ells agafin aquestes competències... De fet, ja fa temps que aquest debat el teníem i ara s'ha posat molt més sobre la taula perquè ens veiem obligats a canviar avaluacions, però jo crec que no hi ha més. Això és una complexitat que hem d'entomar, no sé, a nivell institucional.
1: No? Sí, no només en termes d'avaluació, o sigui, l'acompanyament als nostres estudiants doncs serà millor si són menys a l'aula, clarament. També per una qüestió que fins ara no ha sortit i és per la diversitat que tenim avui en dia. La IA en això també ens juga un paper important, no? I ens pot ajudar molt, tant el disseny més personalitzat d'itineraris, no? La multimodalitat... Però, d'altra banda, ens trobem cada dia amb més i més estudiants diversos, no? I que necessiten individualitats o personalització de l'aprenentatge. Per tant, sí, jo diria que més de 25 és més difícilment sostenible.
2: I quanta gent pot haver en una aula? Clar, suposo que depèn. A dret, per exemple, a primer de dret?
4: Varia. Pots tenir 120 persones, com en pots tenir 70, però són grups numerosos.
2: Sí. Són més de 20.
4: El que passa és que a dret el que tenim és un model docent que una part de l'activitat setmanal és una classe magistral i d'altra part són seminaris pràctics, que aquests sí, són grups reduïts, de com a màxim fins a 30 persones, 32 persones, i amb això podem treballar, per exemple, amb aquestes activitats. Però això és un model docent propi d'aquí de la Facultat de Dret, que es va engegar també l'any 2022 i s'ha consolidat ja tots els cursos.
2: En la mateixa línia, diuen, està en perill el model d'avaluació continuada pel fet que molts treballs que demanem als nostres estudiants es poden fer mitjançant la IA. Hem de tornar a l'avaluació única amb examen presencial? No,
1: està en perill per res, al contrari. Tenim més suport que mai. Ara ens podem dedicar més a cada un dels nostres estudiants i a fer el seguiment, gràcies a la IA. Per tant, no està en perill, jo crec.
2: No, tots ho compartiu, molt bé. Toni, a veure, crec que era pel Toni, la interacció de la IA als cercadors d'internet no la fa una eina bàsica d'ús generalitzat? Diu, la integració de la IA als cercadors d'internet no la fa una eina bàsica d'ús generalitzat?
5: Bueno, jo crec que ha matat internet, ha matat els buscadors. Els buscadors ja no són... Sí. Bàsicament, hi ha una part de la nostra vida que ja la podem tancar, que és aquella que va aparèixer el 2000, que sortia a Google i buscaves. Això ja ha canviat totalment i fins al punt que ja no sabem, bueno, que la informació de la visió que tenia un buscador de que això és internet, doncs ara el que ens trobem és una mitja plana d'anuncis. Per no parlar de la visió que donen xarxes socials com X o TikTok, que també tenen un buscador que diguem-ne, que retroalimenta la informació que li interessa a l'anunciant. Això ha canviat radicalment i per mi em sembla que és una eina de la qual anirem fugint, perquè no tenim, ja no dona els resultats que tenien abans. I què passarà quan la indexació del futur... Bueno, això és una mica filosòfic, tampoc volia entrar molt, però què passarà quan la informació del futur sigui aquesta generada, els indexadors indexen informació generada per models, no? Quina qualitat d'informació tindrem? Jo crec que clarament anirà pitjor. Llavors, el que estem treballant, veient és que és el que deia, que aquests models, cada cop, a mesura que es faran molt més barats, seran minibuscadors o buscadors agregats, i l'important és tenir clar quina visió de la documentació tenim quan ens posem a treballar. Vull dir, entrar a buscar a un buscador com Google a dia d'avui ja no és neutre. Si és que alguna vegada ho havia estat. Ara clarament no és neutre. No hi ha una neutralitat en les eines de búsqueda dels grans proveïdors. Això també és un impacte que tenim i per això deia que és necessària aquesta visió d'educació pública per criticar o posar en un lloc d'avaluació tota aquesta evolució tan ràpida d'aquestes eines.
2: I podem trobar neutralitat en alguna banda, en aquesta cerca d'informació?
5: Jo crec que aquesta neutralitat en els buscadors grans s'ha perdut per sempre. El que podem fer és, ara què ve? Ara què hem de fer? Ara què hem de fer? Com gestionem el patrimoni? Per exemple, de tota la documentació que existeix en català, per tal que sigui accessible de forma pública, sense biaixos. Com ho fem, això? Com a país, com a... I podem seguir pujant nivells, no? Això és un repte que tenim. I per això insisteixo en aquesta necessitat de tenir aquesta visió compartida i anar treballant. A dia d'avui existeixen diverses solucions. Podria ser, per exemple, el que hem dit abans, no? Tota la informació de la meva assignatura amb un petit indexador que, a més, em fa resums. Per no dir-li noms i cognoms, no? Doncs això seria una opció de treball petit. Però com creix això? Com podem fer que això vagi endavant? No ser tan dependents d'aquestes eines. Què implica? Que la Generalitat hauria de fer un buscador? És això? Bueno, ho hem de discutir, hem de veure, perquè està clar que això ha canviat radicalment. I en molt poc temps, en menys d'un mes, ha canviat el buscador principal que fem servir tots. Ja no és el que era i no ho serà mai, no tornarà enrere. I això també ha canviat, totes les... No m'ho diré enrotllar, però Microsoft, Google, tots aquestes, Facebook, han canviat internament. El seu objectiu ja no és el que era l'any passat. Han canviat completament el seu model de negoci, la seva estructura, els seus productes.
2: I comparteixen objectius entre ells?
5: Fer diners.
2: I aquest no era l'objectiu de fa 5 anys?
5: Sí, però no de la mateixa manera. No és, si el teu model de negoci és posar anuncis en un conjunt de documentació que tu has indexat, que en principi aquell que té més rellevància és el que poses primer, és un. Però si ara guanyes més diners fent oferta del dia, per dir-ho així, és un altre. Com sabem? I a partir d'aquí, si a més hi ha un model al mig que fa un resum, que no saps en quin context està fent, en el fons hem de pensar en un món on totes les mòbils, totes les eines, el nostre editor de textos escriu sol. Ara, a partir d'aquí què? Què fem? Això és 2026, 2027. Què passarà quan tots els mòbils, totes les tauletes, totes les teles, surti informació, tots els diaris, sigui informació d'aquest estil? Què fem com a institució pública en educació? Ens posem a analitzar de forma crítica, agafem aquestes eines i endavant, no ens importa. La transformació és molt forta i ja et dic que estem en el pic de que tot serà tan fàcil que es menjarà tota la resta. De fet, això, us, obriu qualsevol xarxa social. I digueu-me si allò que esteu veient ho ha generat un ésser humà. Ja no és així. Com es transformarà un diari? Com es transformarà un mitjà de comunicació? Nosaltres no estem exempts d'això. I insisteixo, s'ha de ser ambiciós, s'ha de tenir una connexió amb totes les nostres institucions que ens acompanyen i anar amb un objectiu molt clar de tenir eines pròpies, de ser crítics i de fer que l'aula sigui el lloc on es faci aquesta reflexió. És molt més que ensenyar això. És molt més que aprendre matemàtiques o qualsevol altra disciplina.
2: Quina feinada.
5: Bueno, però què és la universitat, en el fons? Què ha estat sempre? Quin valor tenim?
2: És tornar una mica a l'essència, no?
5: Jo crec que sí, jo crec que aquí estem tots.
2: Tu feies referència als biaixos, pregunten, que es parla de biaixos de gènere, de raça, per exemple, però quins són els altres biaixos que poden haver amb l'ús de la IA, Pilar?
3: Poden ser, no? Per exemple, els dels que no es parlen tant és els temes d'accessibilitat de les persones amb discapacitats. Aquí tenim els prompts, com escrius el prompt, com t'entén. Poden ser una oportunitat, també, si aconseguim personalitzar. Hi ha biaixos econòmics, el tema de la pobresa. I després jo penso que el que és important també és veure que el tema dels biaixos doncs, és dinàmic. Que no és, per això deia que aquestes eines que diuen, mira, doncs, tenim unes bases de dades preparades, totes les pots personalitzar amb certs col·lectius. Mirarem si aquesta, per exemple, una IA predictiva, doncs com es comporta el model respecte a aquests col·lectius. D'acord, podem fer una sèrie, això podríem dir, és equivalent, dit molt, d'una manera molt bàsica, una certa representativitat, amb més del tipus potser estadístic, però els biaixos també són fins i tot respecte a la mateixa tecnologia. No? És a dir, són dinàmics i, per tant, jo penso que la reflexió des de les humanitats i les ciències socials és fonamental, igual com doncs, amb els temes del dret, que és un risc, ara comentava. Clar, un risc definit com està la normativa és més de tipus probabilístic, no? Pel dany que pot causar, però quan parlem de drets fonamentals, que és el que es tracta la normativa, com definir aquest risc? El risc és una construcció social, també, no? Jo penso que amb aquests elements biaixos n'hi poden haver de molta naturalesa i són dinàmics i van apareixent de nous perquè depèn de quines circumstàncies la mateixa contextualització d'una tecnologia pot produir aquests biaixos, no només el fet de que entrem unes dades que poden o no estar esbiaixades, no? Aleshores, jo penso que això és molt... hem d'anar a poc a poc. És a dir, jo penso que no vol dir que no introduïm aquestes tecnologies, però que alhora ha d'haver-hi una reflexió molt profunda a cada una de les disciplines de què consisteixen en aquests biaixos. I després penso que hem de, possiblement, és a dir, nosaltres som, ens tenim, doncs som persones que representem una sèrie de disciplines. Què signifiquen aquestes disciplines? I en quin moment nosaltres hem de dir, jo vull una mica un espai de silenci tecnològic, vull utilitzar la pissarra. Jo sóc el 100%, és a dir, jo també treballo amb el disseny de les tecnologies, no només des del punt de vista ètic, però crec que hi ha moments que ens hem de dir no, ara no l'utilitzarem, és a dir, som nosaltres qui manem. També jo penso que ens passa per sobre, però va, una cosa la discussió tecnològica i què passarà amb el món del treball, nosaltres som nosaltres el lloc on pot haver-hi aquest esperit crític i dir per això no l'utilitzarem. No? Tan important és saber utilitzar-lo com saber en quin moment hem de deixar d'utilitzar. I això depèn de cada... Hem de deixar d'escriure, de llegir, d'argumentar. Jo crec que no. I, en canvi, doncs, sí que et farà un resum, possiblement millor que algunes persones que potser has donat classes. És igual, jo vull que tu aprenguis a argumentar. Jo vull que hem de continuar llegint, escrivint. També, potser, coses que teníem més oblidades, de tipus oral, perquè, possiblement, com que som tanta gent a classe, costa molt de fer debats, etc. Però potser ara és el moment de repensar, dir que és allò, aquelles habilitats que nosaltres volem i que són característiques, després que ens permetrà també com a humans doncs, ser qui nosaltres prenem l'última decisió, doncs, que deia el Toni, en medicina o amb el que sigui. No? Jo crec que una mica també es tracta així el tema de viatge, no? De veure que nosaltres som qui també tenim aquest rol, no? Que ens permetrà estar al centre. No? Hem de posar al centre l'estudiant i la disciplina amb la qual els estem formant, no, no la tecnologia. No?
4: I en aquell seminari pràctic, possiblement, doncs, demanar que baixin les pantalles dels ordinadors i en aquell moment parlem. Vull dir, perquè està molt establert, no? L'ús constant. No? Pues bueno, per què no? El professora doncs, pot demanar-ho. Doncs, en aquest moment ens desconnectarem i en aquest moment a l'aula doncs, reflexionarem sobre, doncs, evidentment, posar-ho en pràctica.
2: Mm-hmm. He recuperat la pregunta del pensament crític, Ingrid. Com podem avaluar competències transversals, com ara el pensament crític o la creativitat, en un context on l'estudiantat pot fer servir assistents DIA?
1: Demanant-li el procés, la justificació, les evidències, no, de les parts intermitges que et porten a aquest resultat.
2: I tenim aquí la repregunta, segurament d'un docent que està intuint que algú ha utilitzat eines d'IA. Diu, llavors, podem o no podem suspendre un treball d'un estudiant si un detector indica que pot estar fet amb IA?
4: És indiciària. És un recurs que ens pot fer els altres recursos que tenim, que és l'entrevista amb l'estudiantat, el fet de comparar amb altres treballs que ha anat entregant durant el curs, el fet de, possiblement, demanar una defensa oral d'aquell treball, documentar tot això i amb tota aquesta documentació llavors prendre una decisió. Però el simple fet de que un detector deia... És que, és més, hi ha empreses que han capitanejat, no? Per exemple, amb el ChatGPT, no? I treuen el seu propi detector i al cap de 2 mesos el treuen del mercat, dient, és que no. Ni tan sols podem detectar el nostre propi model, els nostres propis models, no?
2: Clar. Deies que no amb el cap, Ingrid, perquè clarament, a més, no només hi haurà un treball, no? Hi haurà molt més que un treball.
1: Sí, sí, jo crec que és com intentar posar portes al camp, no? Sí. No val la pena, no, anar per aquest camí. El que hem de fer també, jo crec que com a docents no entrar en una competició o una caça, no? Ni nosaltres podem competir amb la IA, ni nosaltres podem intentar detectar tot el que facin amb IA, no? El que hem de canviar és el tipus de disseny de les activitats i les propostes pedagògiques perquè no es pugui fer d'una manera tan evident, no? O l'ús de la IA sigui part del procés d'aprenentatge. És a dir, anem a aprofitar-ho. És una eina molt potent, de les més potents que hem tingut. Anem a aprofitar-ho per aprendre.
2: De fet, si tornem a l'origen de l'esperit de la universitat, que tu deies abans, Toni, l'estudiantat, el seu objectiu no hauria de ser aprovar, no? Hauria de ser aprendre. I en aquest camí d'aprenentatge ja arribarà l'aprovat, no? Vull dir, potser no és tan important que la IA et solucioni un treball, sinó que sí, sí. Si un cas aneu de la mà, tots plegats, el docent, els companys, el seminari... Bé, per acabar, us vull fer una pregunta a tots. Començaré per tu, Toni. Com t'imagines el rol de la universitat en el futur immediat, que aquí va tot molt ràpid, i a mig termini com a motor de la societat amb la irrupció de la IA?
5: Jo crec que només pot... O sigui, a mi el que m'agradaria és que fos un lloc on es tingués en el primer contacte professional amb aquest tipus d'eines en un context docent crític i que servís per després tenir un criteri professional dintre d'un àmbit per transformar la societat. No per adoptar eines, sinó per tenir un criteri humà, social, sobre com aquestes eines transformen un determinat àmbit professional. Aquest és l'objectiu. Jo crec que no hi ha cap... Podem fer matisos, però en general ha de ser aquest. I hem de fer aquest acompanyament al màxim possible. Al mínim, com a mínim, des del punt de vista tecnològic, és el que nosaltres volem fer. Bones eines, bon context i un acompanyament crític.
2: I des d'un punt de vista ètic, Pilar?
3: Bé, jo penso que hi estem treballant. Penso que hem d'anar aprofitant. Jo crec que el campus de l'Autònoma té molts punts positius perquè tenim relació totes les facultats. Per exemple, ara va sortir la primera promoció ja del grau d'intel·ligència artificial. Tenim molt bona recerca, però alhora també hi estem involucrats gairebé totes les facultats del campus amb el grau o amb altres iniciatives. Penso que tenim un molt bon espai per incorporar aquests elements d'una manera molt més creativa. No només, doncs, com deia, simplement doncs anem a explicar-los que... Doncs 4 idees basques, sinó de participar en projectes veient aquests vessants, de ser capaços de comprendre també la tecnologia de manera que des de les humanitats, les ciències socials, etc., puguem també aportar aquests elements. Jo crec que el campus s'ha fet des de fa molt de temps i que no serà diferent en aquesta situació. Hi ha un company meu de filosofia que dona classes al grau, em deia, vam fer un debat molt interessant, venia molt preparat amb gent d'enginyeria, que de fet són els que fem el grau. Jo crec que hem d'intentar doncs, això, posar al centre també la creativitat i que pot ser una oportunitat per a totes les disciplines, per a explorar noves vies, però també per assentar les que ja tenim, per tornar també a coses que a vegades, a mi la paraula avaluació continuada sempre m'ha suggerit, encara que no és cert, que estem contínuament fent avaluació i potser jo crec que això també ho hem de o de dir diferent o de plantejar diferent. Vull dir, amb aquests mesos curts que tenim els semestres, doncs jo crec que ja els diferents departaments hem començat a fer la reflexió i estem canviant, no? Però crec que és molt important que resituem, no?, aquest fet de l'ensenyament, però no necessàriament ni posant al centre ni obviant la tecnologia, no? Sinó explorant, experimentant de manera que aquests elements també ètics o d'altres disciplines més socials, més polítics, també els incorporem, però siguem de quina facultat siguem, això no importa una mica. És la universitat que ha de tenir aquestes dinàmiques, no? I aprofitar aquests elements tecnològics per també empoderar doncs, les disciplines que estem donant des de la universitat, no?
2: A nivell legal tenim molta feina.
4: Molta feina. I possiblement el meu desig és, el que comentava abans, quan hi ha hagut un canvi social, com pot ser, per exemple, una disrupció tecnològica com aquesta. La realitat és que la societat ja ha canviat. El que no pot fer el legislador és anar darrere. I, comentava abans de fer de notari de la realitat, el meu desig és poder-nos avançar això, i això s'inicia aquí, a la universitat. I, a més, i el meu altre desig és que se'ns escolti molt més. Des que fa la norma, em refereixo a normes des del punt de vista del govern, del que sigui el central, però que se'ns escolti el món acadèmic. No? Això ho tenim a dir i això doncs, podem contribuir precisament a no anar sempre darrere del dret, anar fent de notaris d'aquesta realitat social que ja ha canviat.
2: Els docents aquí tenen un rol molt important també.
1: Sí, jo crec que la universitat ara es troba enfront d'una gran oportunitat, no? Per fer d'una vegada, no? Allò que fa temps que anem dient, no? Anem a fer d'aquests campus un espai de pensament, de debat, un espai viu, no? Una altra vegada, on trobar-nos i pensar plegats, però més d'una manera potser més flexible, més evolutiva, perquè no ens enganyem, el que tenim avui no és el que serà d'aquí un mes ni d'aquí un any, no? Per tant, haurem de ser d'alguna manera més permeables, més adaptatius a tots aquests canvis que vindran. I abracem-los.
2: Doncs amb aquesta abraçada acabem. Moltíssimes gràcies per haver format part d'aquesta primera edició de Docència, Docència, espai de preguntes i respostes. Espero que a tots vosaltres aquesta jornada hagi assolit les vostres expectatives. Moltíssimes gràcies, perquè sense les vostres preguntes això hagués estat menys entretingut i, sobretot, moltíssimes gràcies a vosaltres, Toni Espinosa, Pilar de Llunde, Santiago Robert i Ingrid Noguera. Per mi ha estat un plaer acompanyar-vos i fins aquí aquesta Docència, espai de preguntes i respostes. Recordeu que si voleu recuperar aquesta conversa, aquesta jornada, la teniu penjada en breu, per tant, ara ja la teniu penjada, al canal oficial de YouTube de la UAB. Moltes gràcies.
6: Voces compartidas en iTropology Lab FM. El material que escuchamos a continuación procede del Depósito Digital de Documents de la Universitat Autónoma de Barcelona. Agradecemos a la UAEB, a sus grupos de investigación y a todas las personas participantes que estos trabajos puedan circular más allá de su espacio original. La obra se comparte bajo licencia Creative Commons con autorización para su reproducción y comunicación pública no comercial, respetando la autoría y las condiciones establecidas en su registro original. Desde Barcelona, conocimiento abierto para seguir pensando en común.